0: presidente Mariano Rajoy participa hoy en una conferencia del Partido Popular. Será su primera aparición pública tras la columna deportiva en la que dijo que no había franceses en la selección de Francia. La conferencia se celebra en Ibiza. Reacción en Baleares, Jaume Beñas. Buenos días, buen día.
1: Buen día, buenos días. Sí, la expectación es máxima ante lo que pueda decir el expresidente tras la polémica por su artículo sobre la selección francesa. En todo caso, Rajoy no atenderá a los medios, sino que mantendrá un diálogo con la presidenta autonómica, Marga Proens, a partir de las 7:30 de la tarde. Un diálogo sobre los gobiernos y las políticas de la España actual. Pese a la polémica, el PP y Vicenco ha señalado que les hace especial ilusión que les acompañe Rajoy en esta conferencia política y no han dudado en darle el papel de protagonista del evento.
0: Desde las 9:30, quinta reunión de la mesa para el acuerdo de prejubilaciones del Banco Santander, Sandra.
2: Sí, nueva reunión después de que el Santander y los sindicatos acercaran posiciones a principios de esta semana. La intención es alcanzar un acuerdo de prejubilaciones que permita a quienes abandonen voluntariamente el grupo con 55 años, ojo, con 55 años, cobrar hasta el 95% de la pensión.
0: 7:35 en Canarias, una hora menos. El calor no nos abandona, ¿eh? Hoy las temperaturas serán especialmente altas en Andalucía, en la región de Murcia, pero también en el litoral sur de Alicante. Hasta allí nos vamos, Concha Flores. Buenos días.
3: Buenos días, así es. La ola de calor parece que se resiste a abandonar la provincia de Alicante. Se suceden durante toda esta semana las noches tropicales, incluso cercanas al umbral de las noches torridas, con temperaturas mínimas alrededor de los 25 grados.
4: Dices, no, por la noche bajará un poco la temperatura, por el día 30 y tantos grados, y por la noche 30. Es insoportable. Y me gusta el calor, pero es insoportable.
3: Y es que para esta tarde AEMET ha establecido avisos meteorológicos en toda la provincia por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 grados. En el litoral sur el aviso es naranja por esas máximas de 39 grados, mientras que en el interior, que ayer vivió una jornada sofocante por un reventón térmico, el aviso es amarillo por máximas de 38, y en el litoral norte se esperan máximas en torno a los 36. Así que mucha paciencia para todas las personas que ya estén disfrutando de sus vacaciones por aquí.
0: Los que anden por estos territorios donde el calor va a ser especialmente intenso, como este equipo de las mañanas. Bueno, algunos puntos del país van a estar con aviso rojo el fin de semana, por eso queremos poner especial hincapié en qué significa ese aviso rojo y las consecuencias que podría tener para la salud de las personas no considerarlo, ¿eh? Luis Valles, buenos días, Luis.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Atención a los avisos de la EMED y los de Meteosalud del Ministerio de Sanidad, porque cuando hablamos de aviso rojo...
6: Significa que en las horas centrales del día las personas más vulnerables tienen un riesgo de que acabe de morir o de sufrir un problema grave de salud.
5: Nos lo cuenta Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio. En cuanto a las personas vulnerables, las embarazadas, los niños pequeños, los adultos mayores de 65 años con patologías previas y los mayores de 80 años, el perfil de la posible víctima por altas temperaturas...
6: Una mujer que vive sola en un piso sin aire acondicionado, en una zona de baja renta, en un barrio de una gran ciudad. Para esa persona, cuando hay aviso rojo, esa persona tiene riesgo para su vida.
5: También atención con las personas que trabajan en el exterior, y además precaución en los barrios más pobres o zonas más deprimidas, porque el calor, desgraciadamente, va por barrios. Muchas familias tienen que elegir estos días entre comer o poner el aire acondicionado o el ventilador.
0: Gracias, Luis. Y millones de españoles inician sus vacaciones de verano este fin de semana. Unos cuantos miles de desplazamientos se prevén en los próximos días, Sandra.
2: Sí, la carretera Juanra se va a llenar de coches, las estaciones de servicio también. La gasolina, por cierto, vuelve a encarecerse, ¿eh? Se sitúa de media en el euro y medio por litro. Se trata de su precio más alto desde finales del mes de mayo. El diésel también se mueve más o menos en ese precio. Y ojo, las estaciones de trenes también van a ser hoy un hervidero de gente. Por cierto, a partir de hoy, de este viernes, Renfe incrementa la frecuencia entre Madrid y Málaga.
0: Ampliamos con Víctor Fernández. Buenos días, Víctor.
7: Buenos días. Con millones de personas en plenas vacaciones y en los meses de mayor demanda, a partir de hoy las principales compañías ferroviarias amplían su oferta entre Madrid y Málaga. Renfe suma 8 trenes de alta velocidad más a la semana, con lo que la capacidad de pasajeros aumentará hasta las 61.176 plazas, casi un 6% más. Los viernes se añadirá una salida desde Madrid a las 9:20 de la noche, mientras que de lunes a viernes y los domingos se incorporará un tren con con salida desde Málaga a las 6 menos 10 de la tarde. Además, los domingos habrá una circulación más desde Málaga a las 8 de la tarde. Por su parte, la privada Irio suma 4 nuevas circulaciones semanales, lo que permitirá añadir más de 12.900 plazas. Este incremento de conexiones coincide con el restablecimiento de la circulación en vía doble y que reducirá en 10 minutos el tiempo de viaje.
0: Muchos despiden a la final del Mundial disfrutando de sus vacaciones. ¿Y empieza la cuenta atrás, Sandra?
2: Sí, empieza ya la cuenta atrás. Mucha gente es súper nerviosa, seguro. Yo no sé si tú estás nervioso, Juanra.
0: No especialmente.
2: Yo tampoco, ¿eh? Me gusta el fútbol, pero no te creas que, bueno, me apasiona. Ahora la cita del domingo es imprescindible. No nos la podemos perder. En un par de días llega esa gran cita con el deporte y hoy a las 5 de la tarde, hora peninsular, nuestra selección va a afrontar su segundo entrenamiento. Este jueves ya veíamos cómo entrenaban, salvo Pedro Porro y Lamine Yamal, que lo hacían aparte tras algunas molestias, pero no nos tenemos que preocupar, ¿eh? El seleccionador Luis de la Fuente ha señalado en Televisión Española que ambos jugadores van a estar perfectos para el domingo y que incluso confía en alguna genialidad de Lamine Yamal.
8: Yo estoy seguro que le queda todavía el partido fantástico del Mundial y ya queda uno. Entonces, y él es consciente de ello, pero sí sigo insistiendo una y otra vez en que hay que restarle ansiedad, hay que restarle presión.
2: En fin, hay muchas esperanzas, Juanra, en nuestros jugadores.
0: Sí, y luego está el precio de las entradas. A principios de esta semana comentábamos los 4.000 euros por entrada para el Mundial, pero el precio ha ido subiendo. De hecho, hablan de la final del Mundial más cara de la historia.
2: Sí, entradas que no bajan de los 7.000 euros y subiendo, así que ya vemos que no todo el mundo que quiera asistir puede hacerlo, ¿eh? Esto va de economía, va de bolsillos. Cabe recordar que el precio de las entradas para los partidos de un Mundial suele ser una cantidad fija, más barata o cara en función de la fase del torneo y de la grada, pero en Estados Unidos es diferente. Allí el precio se ajusta a la oferta y a la demanda.
0: Y tampoco nos olvidemos de los bares que van a hacer su agosto en
2: julio. Eso es. La patronal de la hostelería calcula que el gasto ese día, el domingo, se va a disparar un 30% hasta los 130 millones de euros.
9: Nos estamos preparando prácticamente doblando el personal.
10: Esperamos facturar 7 veces más de lo normal.
11: El Mundial ha salvado, entre comillas, la facturación.
2: Pero sube la facturación de los bares, pero la de los restaurantes suele registrar un descenso en las reservas, ¿eh? La gente, desde luego, no quiere una cena tranquila ese día, Juanra.
0: Gracias, Sandra.
2: Hasta luego.
0: Hasta luego, buen día. Y hoy hace 25 años, el Museo de Altamira abría sus puertas. Pero la labor de este museo, el segundo estatal más visitado de España, va más allá. En su centro de investigación siguen tratando hoy de descubrir qué más secretos oculta la famosa Cueva de los Bisontes. Nos lo cuenta Borja Domínguez.
12: ¡Bueyes, papá! ¡Hay bueyes! ¡Mira, papá!
13: En 1879, Marcelino Sáenz de Sautuola, en realidad su hija María, descubrió en Santillana del Mar los bisontes más famosos de la historia del arte. Un siglo después, en 1977, tras picos de 4.000 visitantes al día, se decretó el cierre de la Cueva de Altamira para frenar el deterioro de sus pinturas rupestres. Fue entonces, ya a principios de los 80, cuando se gestó la idea de construir una reproducción que cumpliera con la función de divulgación del patrimonio, pero preservándolo de su destrucción. En 1992 se firmó el convenio entre todas las administraciones y la Fundación Marcelino Botín y 5 años después, con un presupuesto que alcanzó los 24 millones de euros, comenzaban las obras de construcción del nuevo Museo de Altamira, obra de Juan Navarro Valdeveg.
14: Para cualquier arquitecto, el tema de las estructuras que por una parte son grandes y por otra parte han de estar tratadas con el cuidado para que efectivamente se establezcan armónicamente en el paisaje.
13: La verdadera estrella era lo que decidió denominarse como la Neocueva, pero ¿cómo construir una reproducción idéntica de Altamira? Lo explicaban durante el proceso sus autores, los artistas Pedro Saura y Matilde Múzquiz, que aunaron la más moderna tecnología disponible entonces, como la topografía láser para clonar la cueva, con las técnicas ancestrales y los pigmentos originales para replicar las pinturas, carbón para el negro, óxido de hierro para los rojos.
14: Los volúmenes con una precisión, pues eso, con una precisión de 40.000 puntos de medición por metro cuadrado, y luego sobre ese modelo en cera y poliestireno hemos grabado, con buriles, hemos grabado los grabados de los animales. Los animales están grabados además de pintados.
15: Los negros son los más difíciles de controlar. Como lo hacemos a base de agua, la pintura queda, pero el negro es más difícil, se va. y no hay otra pintura que hayamos probado que nos dé esa calidad que da el carbón.
13: Procedimientos similares para obtener resultados similares o, siendo más ambiciosos, casi iguales al original. Desde el principio surgió el debate. ¿Quién va a querer ver una copia de una obra de arte? El entonces director de Altamira, el recordado José Antonio Las Heras, daba la respuesta.
16: Estamos rodeados de reproducciones. Yo conozco muchas óperas, pero he estado en pocas óperas. Las conozco por la reproducción grabada. La realidad es vivir y las reproducciones son otras maneras de vivir, más limitadas, más parciales. Por supuesto que las emociones solo en el original, pero el conocimiento mejor en la neocueva.
13: La respuesta la dio también el público. 425.000 visitantes el año de su apertura, 6.5 millones en estos 25 años, aunque esos números no son el objetivo.
17: En todo caso, no trabajamos con el objetivo de aumentar el número de visitantes. Trabajamos más en la calidad de la experiencia de nuestros visitantes que no en ir aumentando las cifras.
13: Es Pilar Fatás, la actual directora de Altamira, que sigue trabajando para ampliar sus espacios, modernizar las áreas expositivas, la iluminación o la accesibilidad del museo. Museo y, no hay que olvidar, centro de investigación, donde los expertos continúan estudiando para tratar de desentrañar los secretos de una de las obras cumbre de la historia del arte de toda la humanidad.
0: A las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. La información, la vida, sigue en Radio Nacional de España, en las emisoras territoriales de esta radio pública.
18: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és divendres 17 de juliol, són 7:45 del matí. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia, conclou que la seva aplicació no és contrària al dret comunitari ni afecta les finances de la Unió Europea i reconeix que l'objectiu de reconciliació nacional d'aquesta norma, una decisió que aplana el camí perquè l'expresident Carles Puigdemont torni a Catalunya o perquè Oriol Junqueras es torni a presentar a unes eleccions, tot i que no s'aplicarà de manera immediata. Des de l'independentisme celebren la sentència del Tribunal Europeu i miren ara cap a la justícia espanyola, a qui reclamen que apliqui la norma el més aviat possible. En breu entrem en matèria. Abans parlem del temps, perquè deixem enrere l'onada de calor. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Procicat per altes temperatures, tot i que manté activa l'alerta Infocat per risc d'incendi. Relacionada amb aquesta tercera onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 150 persones. Ampliem la previsió meteorològica amb la EMET, David Torres.
19: Bon dia. Avui divendres a Catalunya es manté la calor. Encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a la major part de l'interior per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Avancem que aquestes temperatures pujaran una mica de cara a diumenge. Avui dominarà el sol amb alguns núvols baixos a punts del litoral que repetiran a últimes hores i a la Vall d'Aran amb estones de núvols i on no es descarten precipitacions febles. En quant al vent, bufarà la tramuntana moderada a l'extrem de Girona i ponent a la Vall d'Aran. A la resta, vent fluix i variable amb cops moderats de sud a la tarda. És una informació d'EMET.
2: I com se circula per les carreteres a aquesta hora? RAC, Ferran Aràndiga.
20: Bon dia, continuem la jornada amb dos accidents actius. Un ha estat a la AP7, a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral i encara ha provocat 2,5 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu amb dos sentits de la marxa a l'altura d'Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas, que talla un carril de circulació en direcció Girona a la C25 en el tram entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana, també sobretot al nus de la Trinitat, amb unes retencions intermitents que arriben per la C58 des de Sant Quirze. Al Vallès també tenim retencions a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, amb un quilòmetre de congestió en els dos sentits de la marxa. També per la C17 queda poc menys d'un quilòmetre de cues en sentit sud. I també cap a Barcelona, retencions d'un quilòmetre per la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Salutacions de l'Adriana Allacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem.
1: L'aval del Tribunal de Luxemburg a la llei d'amnistia obliga la justícia espanyola a moure fitxa. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que hem conegut aquest dijous, interpel·la especialment a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, mentre que l'aplicació de l'amnistia en el cas de Puigdemont i la resta de líders del procés encara quedarà aparcada. Què en sabem, Núria Alcalà?
21: Sí, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional hauran d'estudiar ara com donar compliment a aquesta sentència europea. D'una banda, els magistrats mantenen que l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme no és contrària a les directives europees i aplana el camí per tancar la causa contra ells. De l'altra, la sentència sosté que el procés no va afectar els interessos financers de la Unió, per tant, ja no hi hauria obstacle per extingir la responsabilitat comptable d'una trentena d'excàrrecs del govern per les despeses del procés, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Tot i així, la sentència europea no canvia la seva situació processal perquè Carles Puigdemont continua processat per malversació. Tant ell com la resta de líders independentistes condemnats per aquest delicte hauran d'esperar que el Tribunal Constitucional resolgui els seus recursos, previsiblement a la tardor. El Tribunal Suprem, que tindrà l'última paraula, ja ha advertit que la sentència europea no afecta a Puigdemont i, per tant, no aixecarà la seva ordre de detenció nacional. Un aval a la llei d'amnistia que no aprova, per tant, el seu retorn ni aixecarà la inhabilitació d'Oriol Junqueras.
1: Des de l'independentisme celebren la decisió del Tribunal Europeu, però insten els tribunals espanyols a que apliquin la llei d'amnistia. Elena García.
22: Amb l'aval europeu rotund, l'independentisme ja no veu que el més calent sigui a l'aigüera i a l'uníson dispara a porteria de l'alta judicatura. Exigeix al Suprem i al Constitucional que es deixin de subterfugis i de marejar la perdiu i desbloquegin l'oblit penal. Turull, Junqueras i el president del Parlament, Rull...
23: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament.
24: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
25: No hi ha marge per als càlculs politico-judicials.
22: Les defenses celebren que Europa no s'hagi deixat cap delicte. Bolle, de Puigdemont.
26: Con una sentència així de clara, creo que sobran los recursos.
22: Puigdemont alerta el Suprem del xoc amb el dret europeu si no li retira l'ordre de detenció. Quan el TJUE no l'apropa Sánchez, ni l'expresident dona per segura la tornada. Sosté que el partit es juga ara al Bernabéu, amb l'àrbitre i el públic decantats cap a un costat. I mentre Junqueras pensa en batre's amb ella per la Generalitat, a més de dos sanedrins es pregunten qui gestionarà la Moncloa a la foto o es carregarà el mort del retorn de Puigdemont.
1: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa eleva el to i reclama a la justícia que apliqui la llei.
27: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: I des del Partit Popular treuen ferro a la decisió del Tribunal, però diuen que la respectaran. Deixem enrere la tercera onada de calor d'aquest estiu, però això no significa que marxin les altes temperatures. Avui continua actiu el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi a 33 municipis i el nivell 3 per risc molt alt a més de 190. Aquest 2026 s'han cremat a Catalunya més de 4.500 hectàrees en més de 400 incendis, més de la meitat de la superfície cremada durant tot l'any passat. Segons dades dels agents rurals, la majoria dels focs d'enguany han estat ocasionats per negligències i una setantena han estat intencionats. Maria Huguet.
28: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
29: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem. O si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
28: Idealment, aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quines substàncies s'ha pogut provocar aquell incendi. Amb tot, els agents rurals insisteixen en la necessitat d'extremar la precaució i recorden que el millor incendi és aquell que no s'arriba a produir.
1: D'altra banda, els delictes sexuals es mantenen en els nivells més alts dels últims anys a Catalunya, en contrast amb la baixada general de la criminalitat. Pau Alemany.
3: Bon dia. El primer semestre del 2026 es van registrar més de 2.200 delictes contra la llibertat sexual, una xifra un 15% superior a la mitjana dels últims 4 anys. Així ho ha desgranat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat un enfocament més transversal per reduir aquesta tendència.
4: És un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal dintre de les pròpies conselleries i també amb la pròpia societat.
3: Més enllà dels delictes sexuals, la resta d'incidències mostren una dinàmica més positiva, ja que s'han reduït un 10% als primers 6 mesos de l'any respecte a la mitjana dels últims 4. Els delictes contra el patrimoni continuen sent els més nombrosos, amb més de 170.000 casos, equivalents a 2/3 del total. I pel que fa als homicidis dolosos, la xifra el primer semestre ha estat de 26 casos.
1: I l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències a Catalunya des de principis d'any i fins a mitjan juliol. La majoria s'han produït a la via pública, seguida de l'àmbit laboral i també internet i les xarxes socials. El coordinador tècnic de l'Observatori és Cristian Carré.
5: Si continua aquesta tendència, el més probable que acabarà l'any 2026 se superin les 300 incidències per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere el quart any consecutiu.
1: La gaifòbia continua sent la forma de discriminació més habitual, gairebé la meitat dels casos, seguida de la transfòbia. L'entitat també alerta que les persones d'entre 18 i 35 anys són el principal perfil de les víctimes. Creixen els naixements a Catalunya per primera vegada des del 2008. El 2025 van néixer 54.249 nadons, segons l'IDESCAT. És gairebé un punt més respecte a l'any anterior. D'altra banda, gairebé la meitat de les mares, un 46%, són nascudes a l'estranger. El repunt de naixement s'explica per un lleu augment de les dones en edat fèrtil, tot i que l'indicador de fecunditat segueix a la baixa. És el més baix des del 1975. Quan els nous més posats als nadons, el 2025, Júlia ha recuperat el lideratge entre les nenes, seguit de Sofia. I en nens, el més posat és per primera vegada Biel, seguit d'Anil. I un apunt més, perquè s'estanca la construcció d'habitatge nou a Catalunya i es desploma a la ciutat de Barcelona, amb una caiguda del 40% el primer semestre de l'any, segons les dades del Col·legi d'Arquitectes. Al conjunt de Catalunya, l'edificació d'habitatge nou retrocedeix un 3% i cau per sota els 8.000 pisos, molt lluny de l'objectiu anual de 25.000 noves llars. Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. El Barça espera tancar aquest divendres definitivament la contractació de l'extrem alemany Karim Adeyemi, qui va arribar a Barcelona fa 2 dies i aquest dijous ha passat la revisió mèdica. El traspàs d'Adeyemi per les properes 5 temporades es tancaria al voltant dels 22 milions d'euros fixes i 7 més en variables. Mentrestant, a l'Espanyol ja està en marxa la pretemporada en una estada a l'Alt Empordà. Una de les noves incorporacions, el brasiler Gabriel Moscardo, parla així de la seva adaptació.
6: Los otros sitios, los otros países... hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
1: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Prishchuk de gairebé 2 metres d'alçada. Comenta Pichur que no és comú trobar davanters amb el seu perfil i la seva alçada a Espanya i té ganes de veure com l'utilitzarà l'entrenador. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, que arriba procedent de l'Olimpia Ljubljana. Assegura Gibson que vesteix els colors amb orgull i que està disposat a donar-ho tot, a jugar amb el cor i que té ganes de conèixer els nous companys i la resta de l'equip. De la cultura, el Festival de Peralada enceta avui la seva edició del 40è aniversari, que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins. Ben aviat, Agnès Batlle.
7: Dues veus fràgils i intenses que ja havien actuat al Feu Peraladenc obren l'edició del 40è aniversari. Són la soprano Hermonella Iajo i el tenor Benjamin Benheim amb un programa d'àries del repertori francès i italià. Demà, l'esperit d'aquestes 4 dècades de trajectòria tindran forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Recchi i que revelarà al llarg de la nit la nova proposta Sing Child Sing del coreògraf londinenc Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
8: Vivim aquí. Aquest 40è, un caire de celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
7: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, s'hi podrà veure l'òpera Estètica i Massacre d'Oriol Pla, Carlota Gurt i Carles Prat sobre la pressió per la imatge. Diario de una madre de Cristina Pavarotti, Niu d'Aleix Martínez amb ballarins del Ballet d'Hamburg i Joves promeses de la dansa de l'Empordà. També passaran per Peralada Lorena Nogal, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall amb Núria Rial o la centenària amb Montserrat Torrent. I com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.
1: I acabem el ritme de Clean Bandits.

serà un dels artistes que actuï aquest vespre al Passeig Lluís Companys de Barcelona en el marc de les celebracions de l'orgull LGTBI. També hi actuaran artistes com Luna Key, Selena Leo, Julieta o María Escarmiento, entre d'altres.

0: Radio 5. Cataluña.
1: Bon dia, són 3:15 del matí. La crisi habitacional no dona treva a Barcelona. A la manca de lloguer se li suma la poca construcció d'habitatge nou, gairebé testimonial. Durant els primers 6 mesos de l'any només s'han visat 500 habitatges a la capital catalana. És una reducció d'un 40% respecte al mateix període de l'any passat. Els arquitectes ho atribueixen a la manca de sòl i la política de reserva del 30% d'habitatge protegit del govern Collboni. Tot d'una ho explicam en un informatiu on també estem pendents del que pugui decidir l'Ajuntament respecte del retorn a les seves cases dels veïns de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 de metro. De seguida ho ampliam. Abans, la informació de servei. Pel que fa al temps, avui baixen les temperatures, però continuarà la xafogor, continuarà acompanyant-nos. Coneguem la previsió ampliada. Emet, David Torres, bon dia.
2: Bon dia. Avui divendres a Catalunya es manté la calor. Encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a la major part de l'interior per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Avancem que aquestes temperatures pujaran una mica de cara a diumenge. Avui dominarà el sol amb alguns núvols baixos a punts del litoral que repetiran a últimes hores i a la Vall d'Aran amb estones de núvols i on no es descarten precipitacions febles. En quant al vent, bufarà la tramuntana moderada a l'extrem de Girona i ponent a la Vall d'Aran. A la resta, vent fluix i variable amb cops moderats de sud a la tarda. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, a l'altura de Parets del Vallès, que deixa encara doncs, 1,5 km de retencions en sentit sud. Per altra banda, doncs, recordem que el segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu encara a hores d'ara, en ambdós sentits de la marxa, a l'altura d'Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas una avaria que talla un carril de circulació en direcció Girona a la C25 de Santa Maria d'Oló amb poc menys d'un quilòmetre de l'altitud de Cubas. També tenim doncs, a hores d'ara retencions als accessos i voltants de Barcelona, tot i que en general doncs, tenim força fluidesa. Només destacaríem retencions a la B10 a la Ronda Litoral en sentit sud en direcció Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Dos apunts més de mobilitat. Avui comença el tall per obres de millora de la línia L1 de metro de Barcelona, la Vermella, entre les parades de Florida i Plaça de Sants. No circularan trens fins al 28 d'agost. I l'àrea metropolitana de Barcelona posa en marxa avui la nova línia nocturna N21, que amplia la cobertura del servei i que per primera vegada ofereix servei de nit a Sant Climent de Llobregat i el front marítim de Gavà. Salutacions de l'Adriana Lleca i el control tècnic i de qui us parla, Àlex Eloi. Comencem. Ho destacàvem, s'estanca la construcció d'habitatge nou a Catalunya i es desploma la ciutat de Barcelona amb una caiguda del 40% en el primer semestre de l'any, segons les dades del Col·legi d'Arquitectes Climent Sabater.
4: Durant la primera meitat de l'any només s'han visat a Barcelona ciutat 500 pisos nous, el que suposa una davallada del 40%. Al conjunt de Catalunya, l'edificació d'habitatge nou retrocedeix un 3% i cau per sota dels 8.000 pisos, molt lluny de l'objectiu anual de 25 noves llars. Per això la degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, demana un pacte nacional per l'habitatge que vagi més enllà d'agilitzar la concessió de llicències.
5: Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
4: Dels gairebé 8.000 pisos nous del primer semestre, només un 6%, no arriba a 500, són de protecció oficial. Ritme del tot insuficient per assolir els 50.000 habitatges públics fins al 2030 anunciats pel govern.
1: A Barcelona, prop de 300 veïns de Sant Gervasi afectats per l'esvoranc de les obres de la línia L9 de metro esperen tenir notícies avui i saber si podran tornar a casa seva. La Generalitat havia fixat aquest divendres perquè els veïns del barri puguin començar a retornar. Tot i així, l'executiu ha matisat que el calendari pot variar en funció de les tasques de revisió de les 8 finques afectades. L'esvoranc es va detectar, recordem, el passat 7 de juliol al pati interior d'una pizzeria i va obligar a l'evacuació d'una norantena d'habitatges de 8 finques, com deien del barri de Sant Gervasi.
6: siempre hemos existido, con y sin su permiso. Por ese orgullo, y sobre todo tu orgullo, Barcelona, es tan necesario. Porque ya nos cansamos de hincarnos astillas y preferimos levantar los palos. Pero no para dar golpes como los que siempre nos han dado, sino para izar la bandera donde todos, todas y todes entramos.
1: Escoltant part del pregó de l'orgull LGTBIQ+ de Barcelona que Maria Pelae va pronunciar ahir a Plaça Universitat, la cantautora malaguenya va aprofitar per denunciar els abusos que encara pateix el col·lectiu. I és que des de principis d'any i fins a mitjans juliol s'han registrat 170 incidències a Catalunya segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Anna Pujol, bon dia.
7: Bon dia. La majoria s'han produït a la via pública, seguida de l'àmbit laboral i d'internet i les xarxes socials. El coordinador tècnic de l'Observatori, Cristian Carrer, alerta que si la tendència continua serà el quart any consecutiu amb més de 300 incidències LGTBI-fòbiques registrades per l'organisme.
8: Si continua aquesta tendència, el més probable que acabarà l'any 2026 es superin les 300 incidències per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere el quart any consecutiu.
7: La gaifòbia continua sent la forma de discriminació més habitual, amb gairebé la meitat dels casos, seguida de la transfòbia. L'entitat també alerta que les persones d'entre 18 i 35 anys són el principal perfil de les víctimes.
1: Us parlam ara dels delictes sexuals, que es mantenen als nivells més alts dels últims anys a Catalunya. És en contrast amb la baixada general de la criminalitat. Pau Alemany, bon dia.
9: Bon dia. El primer semestre del 2026 es van registrar més de 2.200 delictes contra la llibertat sexual, una xifra un 15% superior a la mitjana dels últims 4 anys. Així ho ha desgranat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat un enfocament més transversal per reduir aquesta tendència.
10: És un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal dintre de les pròpies conselleries i també amb la pròpia societat.
9: Més enllà dels delictes sexuals, la resta d'incidències mostren una dinàmica més positiva, ja que s'han reduït un 10% als primers 6 mesos de l'any respecte a la mitjana dels últims 4. Els delictes contra el patrimoni continuen sent els més nombrosos, amb més de 170.000 casos, equivalents a 2/3 del total. I pel que fa als homicidis dolosos, la xifra el primer semestre ha estat de 26 casos.
1: Per la mare de la polèmica generada sobre l'ordenança de l'Ajuntament de Lleida que regula l'ús del burca en espais públics i que finalment no es debatrà fins després de l'estiu, anant cap a Ponent, Pepa Sangenís.
11: El govern municipal de Lleida ha ajornat fins al ple del mes de setembre la votació de la nova ordenança de civisme que inclou, entre altres mesures, la prohibició del burca i tota mena de vel integral a la via pública i als espais municipals. En un principi estava previst que l'ordenança es votés al ple municipal del proper divendres, però des de l'equip de govern de la Paeria han informat que l'han ajornat per l'elevat volum d'esmenes dels diferents grups municipals que ha rebut la proposta i que s'han d'estudiar en dit jurídicament. L'alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, ha argumentat així la proposta de prohibir el burca quan la va presentar.
12: Amb igual fonament de garantir la interacció social en els termes habituals i propis d'una societat lliure i democràtica, resta prohibit dur qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre en els espais públics. L'anterior prohibició no regeix en els llocs de culte.
11: A més de prohibir el burca, la nova ordenança de civisme també preveu multes d'entre 400 i 3.000 euros per infraccions com ara nu amb banyador pel carrer, també per rentar-se a la via pública, de fecar orinar i fer botellot, entre altres.
1: Més qüestions. Els agents rurals han reforçat la vigilància al litoral gironí. L'objectiu és evitar infraccions i combatre la pesca il·legal d'espècies prohibides, una de les pràctiques que genera més denúncies. Gemma Esteve.
13: 9 agents i 2 embarcacions vigilen des de Roses fins a la zona de Cap Roig. Controlen que les embarcacions no fondegin dins la zona de banyistes, que no llancin l'àncora sobre la Posidònia o que no vagin a massa velocitat dins les àrees protegides. O més infraccions detecten és en la pesca recreativa. Albert González és el coordinador del grup de suport marí.
14: La gent que practica la pesca ha de disposar de la llicència. Hi ha una regulació en base a les diferents espècies pescables, a nivell també de talles, d'èpoques de veda, i potser això és el que ens genera al cap de l'any més denúncies, i això és una cosa que culturalment falta encara d'inculcar, no? Que la gent entengui que a mar també hi ha velocitats, hi ha zones on es pot navegar, zones que no, distàncies que s'han de deixar a costa, distància amb d'altres embarcacions.
13: La vigilància al litoral gironí ha augmentat els darrers anys. El 2022 es van fer poc més d'un miler d'actuacions, mentre que l'any passat van arribar gairebé a les 4.000. Tot i que la tasca principal és informar i conscienciar, l'any passat els agents rurals van interposar 82 denúncies entre les Illes Medes i el Cap de Creus.
1: I abans dels esports, us explicam que la decisió decisió d'allargar 3 anys més la vida de la central nuclear d'Almaraz obre portes als alcaldes tarragonins amb centrals nuclears als seus municipis a fer la mateixa petició. Almaraz 1 havia de tancar l'1 d'octubre de 2027 i el segon reactor el 31 d'octubre de 2028. Judit Huerta.
15: El reactor de Vandellòs 2 ha de tancar el febrer de 2035 i els dos d'Escó el 2030 i 31, ara l'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, ha demanat al govern espanyol que consideri prolongar la vida útil de les plantes atòmiques després de l'informe del Consell de Seguretat Nuclear favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz.
16: S'ha fet els seus estudis, s'ha fet totes les avaluacions que són necessàries i ha donat el vistiplau a esta pròrroga per 3 anys. Per tant, entenem que ara el govern de l'Estat doncs, ha de ser responsable i hauria d'anar a la mateixa línia que ha pres el Consell de Seguretat Nuclear.
15: Ribes ha recordat que l'apagada de l'abril de l'any passat va evidenciar el caràcter fràgil del sistema amb la incorporació massiva d'energia d'origen renovable. Ha insistit també que les nuclears aportarien seguretat als inversors industrials que demanen una disponibilitat més elevada d'energia elèctrica.
1: En esports, el Barça espera tancar aquest divendres definitivament la contractació de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que hi va arribar a Barcelona fa 2 dies i aquest dijous ha passat la revisió mèdica. El traspàs d'Adeyemi per a les properes 5 temporades es tancaria al voltant dels 22 milions d'euros fixes i 7 més en variables. Mentrestant, l'Espanyol ja està en marxa la pretemporada en un estat a l'Alt Empordà. Una de les noves incorporacions al brasiler Gabriel Moscardo parla així de la seva adaptació.
17: Los otros sitios, los otros países... hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
1: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishurk i en bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson. De la cultura. El Festival de Parala de Peralada enceta avui la seva edició del 40è aniversari que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler amb el desig de tornar als jardins ben aviat, Agnès Batllà.
18: Dues veus fràgils i intenses que ja havien actuat al Feu Peraladenc obren l'edició del 40è aniversari. Són la soprano Hermonella Iajo i el tenor Benjamin Benheim amb un programa d'àries del repertori francès i italià. Demà, l'esperit d'aquestes 4 dècades de trajectòria tindran forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Reggi i que revelarà al llarg de la nit la nova proposta Sing Child Sing del coreògraf londinenc Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
19: Vivim aquest 40è un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
18: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, s'hi podrà veure l'òpera Estètica i Massacre d'Oriol Pla, Carlota Gurt i Carles Prat sobre la pressió per la imatge. Diario de una madre de Cristina Pavarotti, Niu d'Aleix Martínez amb ballarins del Ballet d'Hamburg i Joves Promeses de la dansa de l'Empordà. També passaran per Peralada Lorena Nogal, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall amb Núria Rial o la centenària amb Montserrat Torrent. I com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.
1: I avui acabam el ritme de l'Sketchup. Mira,

0: mantenim la capacitat i la qualitat de servei durant les obres.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut novament un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes a qui impartia classes particulars. Tot plegat després que 8 víctimes més hagin presentat denúncia a l'Havana 14. Les alumnes que han denunciat el docent, els Mossos no descarten que puguin aparèixer més casos. L'home de 74 anys feia classes particulars de matemàtiques i química a joves d'entre 15 i 18 anys que es preparaven per al batxillerat i les proves d'accés a la universitat. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, però, la informació de serveis. Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit encara hem de parlar de problemes a l'AP7 per diverses incidències. Encara per l'incendi d'un vehicle a l'AP7 a Constantí, en sentit Ulldecona, 3 quilòmetres de lentitud. El vehicle ja ha estat retirat, però que hi ha fortes retencions. També hi ha la pendent, la retirada d'uns vehicles que s'han accidentat a Sant Cugat. Està el carril, un carril tallat en sentit Tarragona, 2,5 quilòmetres d'aturades. I també a la zona de Castellví de Rosanes, en sentit Tarragona, es registren 4 quilòmetres de retencions. Les rondes ja comencen a presentar força mobilitat, típic de que s'acosta ja a la sortida del divendres d'estiu. I, per tant, us demanem i us emplacem, sobretot, que us mantingueu informats i no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
1: I també expliquem que des d'avui divendres i fins al 28 d'agost la línia vermella de metro ha quedat parcialment tallada entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovació de les vies. TMB ha disposat un servei alternatiu per carretera. I també ens interessem per la previsió del temps, a EMET, David Torres.
3: La resta de la jornada a Catalunya continuem amb les temperatures elevades dels darrers dies, amb avisos actius a l'interior i l'Alt Empordà, i aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península, així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma tan significativa. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona, i a la nit, a aquesta propera nit que s'acosta, entre els 22 de Tarragona i els 26 de Barcelona, continuen sent temperatures molt altes durant la nit. Avui continuarem gaudint del dia assolellat amb alguna precipitació feble a la Vall d'Aran i bufa la tramuntana moderada a l'Empordà, amb ponent a la Vall de l'Ebre i algun cop de sud a la resta. És una informació d'EMET.
1: Més informació a la web rtv-e.cat. Bona tarda.
4: Avance informativos territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.
5: Continuamos repasando esa información, la información más cercana lo hacemos recorriendo los distintos centros territoriales de Radio Nacional de España. Primera parada, Galicia-Coruña.
6: Despejada la incógnita sobre quién disputará la alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome en las próximas municipales por el Partido Popular, finalmente será la actual portavoz Ana Méndez.
7: Deixar xa de lado esta improvisación na que está este concello, facer un proxecto, unha planificación.
6: No ha habido sorpresas en el resto de capitales de provincia anunciadas esta mañana en A Coruña. Mañana serán proclamadas en un acto al que asiste Alberto Núñez Feijóo. El líder de los socialistas gallegos anuncia un viaje a Argentina y Uruguay. La próxima semana reivindican los lazos de Galicia con su diáspora en medio del debate de la llamada ley de nietos que también quieren poner en valor. En Ourense, los alcaldes de Rivadavia y Carballeda de Avia están estudiando su fusión. Sería la segunda en 10 años en Galicia. Dicen que la pérdida de población les impide garantizar los servicios a los ciudadanos. Y analizamos también el impacto que tendrá el fuerte incremento de la aportación del Estado al sistema de discapacidad y dependencia. El sector confía en que permita rebajar las listas de espera y dar a los usuarios el servicio que necesitan con menos limitaciones económicas. Comenzamos el fin de semana todavía con algún chubasco aislado al norte. Temperaturas en alza entre 20 y 26 grados hasta ahora.
8: Asturias, Oviedo.
9: Pues aquí en Asturias el presidente del Principado, Adrián Barbón, hace balance de su gestión antes de irse de vacaciones en medio de una tensión con sus socios de gobierno, con Izquierda Unida, que se ha agravado estos días a cuenta del anuncio por parte del presidente del Principado de una rebaja fiscal para las clases medias. ¿Cree Barbón que todavía hay margen para la negociación?
10: Yo creo que hay margen habiendo voluntad. Y yo creo que, desde luego, el Gobierno de Unidad Progresista y Reformista, yo como presidente siempre voy a tener muy claro el atender las necesidades de las clases trabajadora y media.
9: Izquierda Unida exige el cumplimiento mínimo de servicios públicos para...